0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. El Pride Barcelona va reunir aquest dissabte al vespre 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors, en una manifestació amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull». La marxa va sortir de la plaça Universitat i va acabar al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'han allargat fins la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poca, va lamentar que els drets del col·lectiu LGTBIQ+ estan amenaçats per l'ultradreta i va condemnar l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'aquesta agressió homòfoba durant el pregó del Pride. Ferran Poca va explicar que l'individu va amenaçar amb una ampolla de vidre una parella per ser homosexuals i anar agafats de la mà. El col·lectiu condemna qualsevol forma de violència, discriminació o delicte d'odi contra les persones del mateix col·lectiu i mostra la seva solidaritat cap als afectats. I nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem, a 22 municipis de 7 comarques catalanes, i el nivell 3, de risc molt alt, en 235 municipis. Els bombers van treballar durant la tarda d'aquest dissabte en 3 incendis, afortunadament no especialment grans, en diversos punts de Catalunya. Un va ser a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc va començar amb velocitat en un camp de rostolls. Va afectar unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. També va cremar una zona de cultius a la Baronia de Rialp, a la Noguera. Es van activar 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aèris dels bombers. Va afectar unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. I també va haver un petit incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, a la zona del bosc d'en Quelet. Va afectar unes 2 hectàrees. Busquem ara la previsió del temps per les properes hores d'aquest diumenge. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem aquest diumenge que es presenta molt estable al conjunt del país i a aquestes hores del matí les temperatures són molt i molt suaus a bona part de la costa catalana, més concretament al delta de l'Ebre. Aquests valors superen els 24 graus, que amb aquesta humitat més elevada la sensació de xafogor a aquestes hores és molt marcada. Amb un matí que serà molt assolellat al conjunt del país, sí que és cert que a la costa d'Aura tindrem núvols una miqueta més compactes, a la resta es presenta un matí molt més tranquil i a la tarda sí que els núvols guanyaran terreny inclús a la costa d'Aura, de costa central i punts del Pirineu. Seran nuvolades aïllades que no ens deixaran precipitacions. I amb un mitjà les temperatures clarament aniran a alça, arribant als 40 graus inclús a punts del Pla de Lleida. La xafogor continuarà ben marcada a la costa.
1: Gràcies, Marc. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: La vida és un viatge, és un ball, una festa. La vida és una cúmbia,

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. El Pride Barcelona va reunir aquest dissabte al vespre 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors. En una manifestació amb el lema "Totes les realitats, un sol orgull", la marxa va sortir de la plaça Universitat i va acabar al passeig Lluís Companys, a l'Arc de Triomf, amb la lectura del manifest i concerts que s'han allargat fins la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poca, va lamentar que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, estiguin amenaçats per l'ultradreta, assegura, i va condemnar l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'aquesta agressió homòfoba durant el pregó del Pride. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'Adif. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams, que afectaven 180 quilòmetres. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. D'altra banda, els jardins de Can Parrella de Torelló, a Osona, acullen avui la tercera edició de Can Paella, un concurs de paelles per colles organitzat per l'entitat Deixebles de Sant Feliu. Des de Ràdio Ona, Maria Ceituno.
2: Un total de 26 equips competiran per elaborar la millor paella en una jornada que s'ha consolidat com una de les activitats prèvies a la Festa Major. A més de valorar la presentació, el gust, la cocció o l'originalitat de les receptes, el concurs incorpora un joc que introdueix factors sorpresa durant l'elaboració dels arrossos. Ho explica Xevi Febré, membre de l'organització.
3: Mentre hi ha la cocció, hi ha un joc. O sigui, amb algun grup li pot tocar que hagin d'afegir un ingredient que nosaltres hem decidit i l'han d'afegir a la cocció. Els hi pot tocar, doncs, que hagin d'anar a ajudar amb un altre grup, que puguin demanar consells a algú del jurat, diferents coses, o simplement que no els hi toqui fer res. I això es fa durant l'elaboració, és a dir, des de les 10 fins a les 2.
2: El primer premi serà un val de 100 euros per consumir en un dels establiments col·laboradors amb l'entitat, mentre que els segons i tercers classificats rebran llibres de cuina.
1: Gràcies, Maria. I diumenge, marcat avui per la final del Mundial de Futbol que es viurà aquesta nit a Nova York a les 9, hora catalana, que enfrontarà la selecció espanyola i l'Argentina, en Lamine Yamal com a crack de la selecció espanyola i amb Messi com a líder de la selecció argentina. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: anar amb el gra. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre, les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que ara. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i també davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams que afectaven 180 quilòmetres. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. En successos, els Mossos d'Esquadra busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'urbanització Sant Grau de Tossa de Mar. L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista. D'altra banda, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre'ls si no rebia un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes i les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona o Tarragona. Més informacions, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, al nivell extrem, a 22 municipis de 7 comarques i al nivell 3 de risc molt alt, en 235 municipis de 23 comarques. D'altra banda, el Pride Barcelona va reunir aquest dissabte al vespre 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors, en una manifestació amb el lema "Totes les realitats, un sol orgull". La marxa va sortir de la plaça Universitat i va acabar al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'han allargat fins la matinada. D'altra banda, en plana esportiva, diumenge marcat per la final del Mundial de Futbol que es jugarà aquesta nit a Nova York. Ho farà al MetLife Stadium amb capacitat per 82.500 espectadors. Serà a les 9 del vespre, hora catalana, aquesta final entre la selecció espanyola de Lamine Yamal i la selecció argentina de Leo Messi. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona aquesta passada nit a Soses, al Segrià. Pels vols de 3:15 es va rebre un avís en el qual s'informava de la desaparició d'una dona a la localitat de Soses. Immediatament es va iniciar la recerca de la persona que malauradament es va trobar morta. Els Mossos desplaçats al lloc dels fets han pogut comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. El cas està ara sota secret de sumari. D'altra banda, també vinculat a aquesta situació, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'urbanització Sant Grau de Tossa de Mar. L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. De fet, aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista. També en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una 90 de punts, la meitat que ara. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i també per la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams, que afectaven 180 quilòmetres. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està molt lluny de la situació prèvia a l'accident. D'altra banda, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el pla alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques catalanes, i el nivell 3 de risc molt alt en més de 170 municipis. D'altra banda, en plana esportiva, diumenge marcat per la final del Mundial de Futbol, que es jugarà aquesta nit a Nova York, a les 9 hora catalana, i que enfrontarà la selecció espanyola de Lamine Yamal davant la selecció argentina de Leo Messi. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona d'uns 70 anys trobada aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, al Segrià, concretament al costat de la carretera LP7041 venint des d'Aitona. Als volts de 3:15 es va rebre l'avís en el qual s'informava de la desaparició. Immediatament es va iniciar la recerca de la persona que hauria sortit a passejar el gos. Els Mossos d'Esquadra, desplaçats al lloc dels fets, van poder comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. El cas està ara sota secret de sumari. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci a aquesta mateixa hora, ara mateix a les 12 del migdia, i ha decretat 3 dies de dol oficial. Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar. L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista. També en successos la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autors d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre, les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que ara. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i també per pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams que afectaven 180 quilòmetres. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està molt lluny de la situació prèvia a l'accident. Nova jornada marcada també per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem a 21 municipis de 7 comarques catalanes i el nivell 3 de risc molt alt en 177 municipis de 23 comarques. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

On amb el gras. On amb el gras.

t'has preguntat, mai t'has preguntat com és la teva veu quan respires? I mai t'has preguntat com és la teva veu quan et diu ho tornis a intentar?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona d'uns 70 anys trobada aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, al Segrià, concretament al costat de la carretera LP7041 venint des d'Aitona. Pels vols de 3:15 es va rebre l'avís en el qual s'informava de la desaparició. Immediatament es va iniciar la recerca de la persona que hauria sortit a passejar el gos. Els Mossos d'Esquadra, desplaçat al lloc dels fets, van poder comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. El cas està ara sota secret de sumari. L'Ajuntament ha fet un minut de silenci a les 12 del migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial. Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'urbanització Sant Grau de Tossa de Mar. L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho va aconseguir. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista. També en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Els bombers treballen des de 11:45 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat que les flames no afectin a les edificacions annexes ni a massa forestal. Tot això en una nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem a 21 municipis de 7 comarques i al nivell 3 de risc molt alt en 177 municipis. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que havia d'avui. D'altra banda, en plana esportiva, diumenge marcat per la final del Mundial de Futbol, que es juga aquesta nit a Nova York a les 9, hora catalana, i que enfrontarà la selecció espanyola de Lamine Yamal amb la selecció argentina de Leo Messi. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Maria Tella.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses de tota la vida, al Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041 venint des d'Aitona.
2: D'altra banda, els Mossos també busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat, de tots dos a l'organització Sant Grau de Tossa de Mar.
0: Repassem també altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4, l'extrem a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3 de risc molt alt en 177 municipis.
2: Busquem, doncs, la previsió del temps per les properes hores. S'espera algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental i també alguna cap a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'avui diumenge amb unes temperatures que ja eren prou altes per a les hores del matí, sobretot a punts com Portbou, amb aquesta tramuntana rescalfada que ha fet que la mínima no baixés als 27 graus i mig, a la població de Roses 24,4 graus i a la zona del Delta de l'Ebre les mínimes no han baixat dels 24 graus. Amb un matí que en conjunt ha estat molt assolellat, a aquestes hores de la jornada les temperatures van tirant ràpidament cap amunt, amb valors que a l'interior de Catalunya ronden al voltant dels 35 a 38 graus i a primer les hores de la tarda, aquests valors podran ser una miqueta més superiors a punts del Pla, de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. Ambient molt xafogós una altra vegada a tota la costa i prelitoral català. Amb una tarda que tindrem el creixement de nuvolades sobretot al Pirineu, on no descartem algun ruixat sobretot al sector del Pirineu més oriental i també a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. Els núvols aniran guanyant terreny i aquí també no descartem que pugui passar algun ruixat.
0: Gràcies, Marc. D'altra banda, la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via.
2: En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se.
0: I molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York a les 9 del vespre hora catalana.
2: El duel entre la selecció espanyola i l'Argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
0: En plana cultural, Rick Astley va enlluernar el públic del Festival Caproig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i també humor britànic. I d'altra banda, també milers de persones han passat aquest cap de setmana pel festiuet de Salou. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Comencem parlant de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses de tota la vida, municipi del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
2: Segons ha informat la policia de la Generalitat, cap a 10:45 es va rebre un avís alertant de la desaparició de la dona. La víctima havia sortit, com feia habitualment cada dia, a passejar el seu gos, però en veure que no tornava a casa, els familiars van començar a preocupar i diverses persones van sortir a buscar-la. Poc després, el cos de la dona va ser localitzat en un camí de la localitat. Els agents dels Mossos d'Esquadra desplaçats al lloc dels fets van comprovar que la mort presentava indicis de violència. La investigació ha quedat en mans dels agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent, que treballen per esclarir les circumstàncies dels fets i identificar-ne l'autor o autors. D'altra banda, l'Ajuntament de Soses ha fet un minut de silenci a les 12:00 i ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos, a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
2: L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa només 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista.
0: I també en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes. Obtenia així dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament.
2: Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar des de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixes de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i també Tarragona.
0: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal, al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques, i al nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis de 23 comarques.
2: A més, continua restringit l'accés a 3 espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmella.
0: A tot això, els bombers treballen des de 4:15 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat que les flames no afectessin a les edificacions annexes ni a massa forestal.
2: Van treballar, a més, durant la tarda d'ahir dissabte en 3 incendis, afortunadament no especialment grans, en diversos punts de Catalunya. Un va ser a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc va començar amb velocitat en un camp de rostolls. Va afectar unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. Està controlat des de les 11 de la passada nit. També va cremar, d'altra banda, una zona de cultius a la Baronia de Rialb, a la comarca de la Noguera. Fins allà es van desplaçar 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris dels bombers. Aquest va afectar unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. I també va haver un tercer incendi, en aquest cas també petit, a Vilademuls, al Pla de l'Estany, a la zona del bosc d'en Quelet. En aquest cas va afectar unes 2 hectàrees.
0: A tot això, una vintena d'entitats de municipis afectats per l'incendi d'aquest mes de juliol han organitzat a Les Gavarres l'Aliada per Les Gavarres, una jornada solidària que se celebrarà l'11 de setembre per recaptar fons per l'agrupació de defensa forestal de la mateixa zona i perquè puguin fer treballs de millora del bosc després d'aquest incendi.
2: La iniciativa, que va néixer el mateix dia del foc, combinarà un vermut, una caminada popular pel massís i música en directe. De moment ja tenen confirmat alguns grups de la Bisbal. Els impulsors, la Penya Blaugrana de Monells i la Colla Sense Vàlvules, destaquen la gran resposta d'entitats i empreses del territori per donar suport a aquesta causa. Jordi Bofill, l'escoltem, és membre de la Colla Sense Vàlvules.
3: Seria la idea. Quin tant per cent de la gent de Rodalies no trepitja les Gavarres 3 o 4 cops l'any? Caminar, passejar, en bicicleta, doncs tota aquesta gent ens imaginem que ens respondrà i vindrà a participar de totes les activitats que es facin.
2: La iniciativa va néixer el mateix dia que es va declarar l'incendi.
0: A tot això, parlant també d'aquestes altes temperatures i el risc d'incendi, el Meteocat ha més un avís per calor nocturna, tant avui com demà, al Montsià, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, al Baix Camp i al Segrià. Parlem també de mobilitat. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre, les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que actualment.
2: A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març, amb un total de 225 trams que afectaven uns 180 quilòmetres de via. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. En més d'una 60 dels trams de via afectats la setmana passada, la reducció és de fins als 30 km per hora i encara n'hi ha una 15 més on els trens han de circular entre 10 i 20 km per hora. En una 50 la velocitat està limitada precisament als 50 km per hora i en una 30 més als 60.
0: El 45% dels punts amb la velocitat limitada es troben en línies íntegrament o parcial de la demarcació de Barcelona. En concret, són 83 trams de via ferroviària afectats en aquest àmbit. Una 20 menys que en el pic de reducció al mes de març, però una 10 més que abans de l'accident de Gelida.
2: Un altre 30% dels trams s'ubiquen a la demarcació de Tarragona, on se'n comptabilitzen fins a 57, una vintena menys que fa 3 mesos, però 6 més que ara fa mig any. La tercera demarcació amb més punts afectats és Girona, amb una trentena. La diferència és que aquí la xifra no ha variat gaire en tot aquest temps, ja que n'eren 25 la setmana de l'accident i, com a molt, van arribar als 34 a finals de febrer. Finalment, a la demarcació de Lleida se'n comptabilitzen només 13, però en tot cas són més del doble que les 6 anotades en el moment de l'accident.
0: Molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana. El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
2: Hi haurà pantalla gegant a Barcelona, que en aquest cas l'Ajuntament l'ha instal·lada aquesta vegada a la plataforma Marina del Fòrum. Es canvia així la ubicació anunciada inicialment, que era a les Corts. El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic amb música i animació a partir de les 7 de la tarda. Estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
0: A la capital catalana, les cantonades del Mercat de Sant Antoni s'han omplert com cada diumenge d'aficionats a les col·leccions de cromos de tota mena. Des de fa unes setmanes, però, la del Mundial ha agafat preeminència entre els intercanvis habituals.
2: Avui, coincidint amb la final, centenars d'aficionats han omplert aquestes cantonades del mercat per intentar aconseguir els cromos que encara els falten.
0: I a més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats properes com l'Hospitalet, Terrassa, Mataró o Sabadell. Precisament Sabadell va vibrar amb els gols d'Espanya a la semifinal. I no és una frase feta. Ho va detectar la xarxa sísmica educativa del Geo3 Barcelona del CSIC, que està ubicat a l'Institut del Vallès.
2: L'aparell va registrar diferents tremolors coincidint amb alguns dels moments claus del partit, com el primer gol de penal d'Oyarzábal o el segon de Pedro Porro, que encarrilava més el pas a la final. També es va registrar un increment notori del moviment sísmic al final del partit. Tot plegat va coincidir amb la instal·lació de la pantalla gegant a l'amfiteatre del Parc Catalunya, que va plegar un bon gruix de sabadellencs que van seguir l'enfrontament. Una ubicació que, de fet, queda ben a prop de l'institut, on el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hi té l'aparell de registre. Avui es repetirà la pantalla gegant a l'emplaçament i podrien tornar-se a registrar moviments similars.
0: D'altra banda, a Badalona, l'èxit de la pantalla per seguir la semifinal davant França ha provocat no només que es repeteixi l'experiència per avui, sinó que es faci amb una pantalla més gran i fins i tot alguna pantalla extra més per la ciutat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ana García del Béniz.
5: En el cas de la pantalla de la plaça del president Tarradellas al barri del Gorg, l'Ajuntament ha decidit augmentar-ne la mida a conseqüència de la gran quantitat de públic que s'hi va concentrar en la semifinal de dimarts passat. Això ho explica l'alcalde Xavier García Albiol al seu perfil d'X. Segons el batlle, la pantalla passarà de 21 metres quadrats a una de 36, gairebé el doble. L'animació començarà una hora abans del partit, a les 8 del vespre, i a les 9 començarà la gran final entre Espanya i Argentina. Per altra banda, també hi haurà una pantalla gegant per seguir la final al Mercat de Puma Morera. En aquest cas, l'animació ambiental començarà a les 7 de la tarda i a banda de barra inclourà una botifarrada.
0: I no només hi haurà pantalles en molts municipis de l'àrea metropolitana i la demarcació de Barcelona, també en altres províncies, especialment al Camp de Tarragona.
2: N'hi haurà a la capital, al Parc del Francolí, però també a Reus, Cambrils, Salou o Vilaseca. Hi haurà també pantalla a Lleida, en aquest cas al Parc de Joan Oró.
0: I a tot això hi ha una imatge molt icònica d'aquesta final que és com un presagi. És la foto que fa 2 anys va tornar a veure la llum de Leo Messi, de molt jovenet, banyant a un nadó. Aquest nadó va resultar ser Lamine Yamal i avui aquests dos jugadors s'enfrontaran aquesta nit en una final del Mundial. Els companys de la televisió de Mataró han entrevistat el fotògraf que la va fer, a Joan Montfort.
6: Va sorprendre molt quan apareix la foto, que és el 2024, i ara, bueno, amb la final a la qual arriben tots dos, pues la cosa s'ha multiplicat per 1000. Bueno, aquesta sessió d'imatges surt perquè aleshores jo treballava a l'esport i s'estava fent juntament amb l'Oriol Canals, que era company aleshores també de l'esport, ell treballava a màrqueting, li va vindre al cap la idea de fer un calendari solidari i es van fer 4 o 5 calendaris des del 2002 fins al 2008 o 2009, no recordo bé ara. I aleshores, bueno, pues intentàvem juntar a nanos amb una certa problemàtica social o exclusió social amb futbolistes del Barça. i així va sorgir la foto. La idea de la banyera va ser meva, sí, se'm va ocórrer, em va vindre al cap perquè, bueno, la nit abans em va trucar l'Oriol, jo estava banyant a la meva filla i em va dir, demà tenim que fer el Leo Messi, i dic, ah, bueno, molt bé, i dic, amb qui l'hem de retratar? I em va dir, amb un nano, i li vaig preguntar, dic, i quina edat té el nano? I em va dir, té uns 3 o 4 mesos. Llavors jo vaig deixar anar una paraula malsonant i vaig dir, home, això no és un nano, això és un bebè. I res, jo estava banyant la meva filla, donant-li voltes a com fer que aquesta foto, fer-los interactuar una mica tots dos, no? Perquè hi hagués certa complicitat, perquè fer retratar un bebè no és fàcil. I res, vaig adonar que tenia just la foto a les meves mans, just en aquell moment, no? Estava banyant la meva

0: El Pride de Barcelona va reunir aquest dissabte 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors, en una manifestació amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull».
1: La marxa va sortir de la plaça Universitat i va acabar al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'han allargat fins la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poca, va lamentar que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, estan amenaçats per l'ultradreta.
2: Estem davant d'una manifestació històrica. És la més multitudinària que hem tingut de totes les que hem organitzat al Pride de Barcelona. 70 grups estaran amb nosaltres manifestant-se pel centre de la ciutat. Quan els drets del col·lectiu estan amenaçats per la ultradreta, jo crec que la ciutadania surt al carrer i això fa que nosaltres també tinguem un futur una mica més prometedor.
1: Poca va condemnar l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'aquesta agressió homòfoba durant el pregó del Pride. Ferran Poca va explicar que l'individu va amenaçar amb una ampolla de vidre una parella per ser homosexuals i han agafats de la mà.
0: Passen un parell de minuts d'un quart de tres, seguim buscant informacions arreu del país. L'Ajuntament de Valls destina més recursos que mai per a millores a la via pública del municipi de l'Alt Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: Enguany s'asfaltaran més de 21.000 metres quadrats a nou carrers de la ciutat, s'estendrà l'enllumenat LED i també s'arranjaran noves zones i espais verds. Les inversions ascendeixen als més de 6 milions i mig d'euros i s'executaran a una cinquantena de carrers i places, als parcs i espais públics i també amb millores de voreres o urbanitzacions de carrers. Això l'aurava aquestes inversions l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer.
4: Aquest 2026, però, fem un salt endavant, amb més recursos i amb més actuacions. De fet, aquest any 2026 impulsem més inversions que mai a la via pública. Més de 6 milions i mig d'euros destinats a millorar els carrers, els serveis i els espais públics que la ciutadania utilitza cada dia.
3: En els darrers mesos, l'Ajuntament ja ha executat una part important de les inversions a la via pública per aquest 2026. De fet, ja hi ha obres que finalitzaran aquesta mateixa setmana, com la plaça dels Pins del barri de la Xamora. Aquesta millora permet recuperar aquesta plaça després dels danys que va patir a causa dels episodis de vent a principis d'any, plantant 35 nous arbres, millorant els accessos en aquesta plaça i instal·lant un nou tàndal d'ombra.
0: Obrim bloc cultural. Rick Astley va enlluernar el públic del Festival Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle.

0: Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together, Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give Up. Ashley és el segon artista que exaureix les entrades en aquesta edició del festival, després del també internacional Bryan Adams. En els dies que venen, l'escenari de Cap Roig acollirà artistes com la canadenca Diana Krall, el tenor peruà Juan Diego Flores, les artistes espanyoles Rosario, Luz Casal o Malú, o els locals Miqui Núñez i els 31 Fam. El festival, com diem, s'allargarà fins al 18 d'agost, quan Miquel Ríos serà l'encarregat de cloure l'edició d'aquest any amb el seu Rock Andalús.
1: D'altra banda, parlant també de cultura, parlem d'havaneres, perquè la passada nit es va viure la 12a cantada d'havaneres i boleros de Sant Antoni de Calonge. No passa.

0: Aquests que escolten són el grup Arjau i la cançó es diu Bonança. Van ser els encarregats d'obrir la cantada a l'Espigó de l'Amistat. També els van acompanyar els grups Peix Fregit i Americanus, que van interpretar alguns dels grans clàssics del gènere, com La Gavina, Tamariu, Marina de Terra Endins i Lola, La Tavernera. El concert va comptar més amb la col·laboració especial de diversos solistes de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, en una nit que va reivindicar la tradició de les habaneres davant d'un públic entregat. La cantada es va poder seguir a més en directe a la plataforma La Xarxa Més, on ja es pot recuperar.
1: I acabem la plana cultural parlant de circ, perquè la Bisbal d'Empordà torna a convertir els carrers en un gran escenari amb una nova edició de la Fira de Circ al Carrer.
0: Durant 3 dies, artistes d'arreu omplen places i racons del municipi amb espectacles que combinen humor, màgia i circ contemporani. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
2: La Bisbal d'Empordà viu aquest cap de setmana una nova edició de la Fira del Circ al Carrer, que des de divendres omple carrers i places amb espectacles de circ contemporani, humor i màgia per a tots els públics. La 31a edició reuneix més de 35 artistes i consolida la cita com un dels principals punts de trobada del circ del carrer a Catalunya. Entre les propostes destacades hi ha Gota, de Txema Muñoz, un espectacle que combina clown i màgia sense paraules a través d'un univers poètic i ple de citacions absurdes.
3: És la primera vegada que estic a la Fira de la Bisbal compartint un espectacle. Per mi ha estat un públic extraordinari, m'ho he passat superbé, superrespectuós i ha estat supermàgic. La gent vol jugar i quan està predisposada a passar-s'ho bé, doncs és extraordinari.
2: La Fira del Circ al Carrer continua aquest diumenge amb una àmplia programació d'espectacles i activitats familiars. Durant 3 dies, la Bisbal torna a convertir l'espai públic en un gran escenari obert, amb una aposta pel circ contemporani i per acostar les arts escèniques a tots els públics.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Arrenquem la plana esportiva parlant, evidentment, del Mundial, centrant-nos en allò simplement esportiu després d'haver parlat anteriorment de tot allò que implica la societat catalana. El MetLife Stadium de Nova Jersey serà concretament la seu d'aquesta final que es jugarà a les 9 del vespre a hora catalana, amb capacitat per 82.500 espectadors, una final entre Espanya i l'Argentina, una final amb sabor blaugrana, com dèiem, pel duel entre Messi i Lamine Yamal, on també hi serà, però, Pau Cubarsí, que en les hores prèvies parlava de que la selecció espanyola vol el títol, ho feia en declaracions a TV3.
5: Sí, sóc conscient, la veritat, que és un somni, perquè, per exemple, Cristiano encara no ha jugat, amb Messi, si és possible, doncs no ha jugat, perquè jo els veia des de ben petits a la tele i puc estar compartint el camp amb ells, doncs és un somni complet. Jo li intento donar molta importància, perquè al final jo sé que estic fent les coses bé, que haig de seguir millorant com sempre, treballar cada dia, que tampoc he fet res de l'altre món, perquè al final necessito guanyar aquest Mundial, el vull guanyar.
0: El darrer entrenament de la selecció espanyola, això sí, es va haver de suspendre ahir per una amenaça de tempesta elèctrica i es va substituir per una sessió de gimnàs.
1: D'altra banda, l'Espanyol va guanyar 0-3 a l'Olot en el seu primer partit de pretemporada disputat aquest dissabte a la capital garrotxina. Des d'Olot Televisió, Roger Isern.
6: Victòria de l'Espanyol en el primer test de pretemporada, tant pel conjunt en blanc i blau com també per la Unió Esportiva Olot, el rival ahir al vespre del conjunt de Manolo González, amb una assistència a l'estadi municipal d'unes 1.750 persones que van veure la victòria del conjunt blanc i blau gràcies als gols de Balza, el 28 de Marcos al 89 i ja en la darrera jugada del partit de Roberto al 0-3 definitiu al minut 92. Així valorava el partit i les sensacions dels seus el tècnic de la Unió Esportiva Olot, Roger Vidal.
7: Crec que hem sigut capaços de sortir vius, no? de competir, sobretot a la part hi ha hagut algun moment que fins i tot en pilot hem pogut generar alguna situació i a la segona ens ha anat costant més, però bé, crec que l'equip, sobretot a nivell defensiu, hem fet una bona feina.
6: El conjunt blanc i blau seguirà la seva preparació al llarg de la propera setmana, ja amb la vista posada a l'inici de la Lliga a mitjans d'agost, i per la banda olotina rebrà el Girona, també a l'estadi municipal a les 8 del vespre, aquest dimecres al Girona Futbol Club.
1: Precisament el Girona va empatar 0 contra l'Al-Qadsia Saudita en l'estrena de l'era Quique Álvarez.
0: A les files gironines van debutar Pixur Morante i Izan González en un equip de joves del plantell on destaca Júnior.
1: A la seva banda, el Sabadell va perdre 2-0 contra el Castelló en el primer partit de pretemporada a la ciutat esportiva La Coma. Des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
8: Bon dia, els orellots es van mostrar superiors des de l'inici i van obrir el marcador passat el quart d'hora de joc amb una centrada des de la dreta que va rematar Álvaro García en boca de gol. A partir del carrusel de canvis, el duel va perdre pistonada i el jove Miguelón va sentenciar just abans del descans amb una gran acció individual. Ferran Costa és el tècnic del Sabadell.
9: Més que la finura, el que ens interessa és que preparem l'equip pel que ve. Avui veníem a jugar contra un equip que té moltíssima capacitat, que ja va demostrar la temporada passada doncs, el que és capaç de fer a la categoria, i això a nosaltres ens va molt bé.
8: Un centre d'esports que continua concentrat a Salou fins dissabte que ve, quan disputarà a la Dani Jarque de l'Espanyol el segon compromís d'aquesta pretemporada.
1: Seguim amb futbol. Badalona Women de la Lliga F ha fitxat la burgalesa Lucía Martínez per reforçar el seu centre del camp.
0: La jugadora de 24 anys suma ja 4 temporades a la màxima categoria del futbol espanyol, on ha defensat les samarretes del Deportivo el Granada i la Lama. Martínez creu que pot aportar equilibri al joc de l'equip.
10: Me gustó mucho porque son unas jugadoras y un equipo muy, muy combinativo. Creo que se entienden muy bien entre ellas y sobre todo que les gusta la pelota y les gusta combinar. Creo que puedo dar mucho equilibrio y ser una persona, pues, una jugadora muy constante, trabajar duro y sobre todo intentar aportar y ser generosa con los esfuerzos.
1: Canviem d'esport. La lleidatana Mariona Armero ha guanyat la medalla d'or dels 200 metres a l'europeu sub-18 de Rieti, a Itàlia.
0: A més, ha batut el rècord d'Espanya fins ara en possessió de Jael Bestué amb un temps de 23 segons i 57 centèsimes.
11: La verdad es que muy emocionada de haber conseguido pues ser campeona de Europa, pues, porque no me lo esperaba, sinceramente. Sí que tenía tiempo, el segundo mejor tiempo, pero solo un error podía estar fuera de las medallas. Sí, la verdad que hasta la última recta final no hemos podido ver quién ganaba y por desgracia la de mi lado pues se ha caído, pero bueno, no pasa nada. Me he enterado justamente cuando he llegado que he girado la cabeza y he visto en el tiempo en la tele y estoy súper emocionada. Intentava ir a hacer marca personal, pero la verdad que este tiempo no es brava.
1: I un apunt en tenis. Paula Badosa disputa avui la final del torneig d'Iasi a Romania després de superar en semifinals l'eslovena Tamara Sidanzek per 3-6, 7-5 i 7-6.
0: Badosa sortirà d'aquest torneig dins el top 80 mundial i s'assegura així plaça per a l'Open dels Estats Units.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.
12: La xarxa de comunicació local.

0: quarts de tres us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, de tota la vida, població del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi, a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
2: I d'altra banda, els Mossos també busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'organització Sant Grau de Tossa de Mar.
0: Repassem també altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques catalanes, i el nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis.
2: Busquem, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. S'espera algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental i també algun cap a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'avui diumenge amb unes temperatures que ja eren prou altes per a les hores del matí, sobretot a punts com Portbou, amb aquesta tramuntana rescalfada que ha fet que la mínima no baixés als 27 graus i mig, a la població de Roses 24,4 graus i a la zona del Delta de l'Ebre les mínimes no han baixat dels 24 graus. Amb un matí que en conjunt ha estat molt assolellat, a aquestes hores de la jornada les temperatures van tirant ràpidament cap amunt, amb valors que a l'interior de Catalunya ronden al voltant dels 35 a 38 graus. I a primer les hores de la tarda, aquests valors podran ser una miqueta més superiors a punts del Pla, de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. Ambient molt xafogós una altra vegada a tota la costa i prelitoral català. Amb una tarda que tindrem el creixement de nuvolades sobretot al Pirineu, on no descartem algun ruixat sobretot al sector del Pirineu més oriental i també a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. Els núvols aniran guanyant terreny i aquí també no descartem que pugui passar algun ruixat.
0: Gràcies, Marc. I la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via.
2: En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se.
0: I molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana.
2: El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
0: Hi ha en cultura milers i milers de persones han passat aquest cap de setmana pel Festiuet de Salou, que ha tancat l'edició aquesta mateixa matinada després de dues jornades plenes de festa a la Costa Daurada. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, de tota la vida, població del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi, a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
2: Segons ha informat la policia de la Generalitat, cap a 3:15 es va rebre un avís alertant de la desaparició de la dona. La víctima havia sortit, com feia habitualment cada dia, a passejar el seu gos, però en veure que no tornava a casa, els familiars es van començar a preocupar i diverses persones van sortir a buscar-la. Poc després, el cos va ser localitzat en un camí de la localitat. Els agents dels Mossos d'Esquadra, desplaçats al lloc dels fets, van comprovar que la mort presentava indicis de violència. La investigació ha quedat en mans dels agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent, que treballen ara per esclarir les circumstàncies dels fets, identificar-ne l'autor o autors. L'Ajuntament de Soses ha fet un minut de silenci aquest migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
2: L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista.
0: I encara en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes. Obtenia així dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Tot això, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques i al nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis de 23 comarques.
2: Avui continua també restringit l'accés a tres espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà.
0: Tot això, els bombers treballen des de 11:45 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat i han procurat que les flames no afectessin a les edificacions annexes ni a massa forestal.
2: A més, també van treballar durant la tarda d'ahir dissabte en tres incendis, afortunadament no especialment grans, en diversos punts del territori. El primer va ser a Pontils, a la Conca de Barberà, on el foc va començar en velocitat amb un camp, en un camp, com diem, de rostolls. Va afectar unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. Està controlat des de les 11 de la passada nit. També va cremar una zona de cultius a la Baronia de Rialb, a la Noguera. Allà es van activar 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris dels bombers. Va afectar unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. I per últim, també va haver un petit incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, a la zona del bosc d'Enquelet. En aquest cas va afectar unes 2 hectàrees.
0: A tot això, una centena d'entitats de municipis afectats per l'incendi d'aquest mes de juliol a les Gavarres han organitzat l'Aliada per les Gavarres, una jornada solidària que se celebrarà l'11 de setembre per recaptar fons per l'Agrupació de Defensa Forestal de la zona i perquè puguin fer treballs de millora del bosc després d'aquest incendi.
2: La iniciativa, que va néixer el mateix dia del foc, combinarà un vermut, una caminada popular pel massís i música en directe. De moment ja tenen confirmats alguns grups de la Bisbal. Els impulsors, la penya blaugrana de Monells i la colla Sense Vàlvules, destaquen la gran resposta d'entitats i empreses del territori per donar suport a aquesta causa. Escoltem Jordi Bofill, membre de la colla Sense Vàlvules.
3: Seria la idea. Quin tant per cent de la gent de Rodalies no trepitja el Gavarres 3 o 4 cops l'any? A caminar, a passejar, en bicicleta, doncs tota aquesta gent ens imaginem que ens respondrà i vindrà a participar de totes les activitats que es facin.
0: Tot això fent referència al clima, el Meteocat ha emès un avís per calor nocturna tant avui com demà al Montsià, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, al Baix Camp i al Segrià. Parlem ara de mobilitat perquè la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que actualment.
2: A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint l'inne de noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams que afectaven 180 quilòmetres de via. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. En més d'una 60 de trams de via afectats durant la setmana passada, la reducció és de fins als 30 quilòmetres per hora i encara n'hi ha una 15 més on els trens han de circular més lents, entre 10 i 20 quilòmetres per hora. En una 50 la velocitat està limitada als 50 km per hora i en una trentena més als 60.
0: El 45% dels punts amb la velocitat limitada es troben en línies íntegrament o parcial de la demarcació de Barcelona.
2: Un altre 30% dels trams s'ubiquen a la demarcació de Tarragona. La tercera demarcació amb més punts afectats és Girona, amb una 30, i finalment a la demarcació de Lleida se'n comptabilitzen només 13, però en tot cas són més del doble que les 6 anotades, en aquest cas a la demarcació de Lleida, en el moment de l'accident.
0: Molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana. El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
2: Hi haurà pantalla gegant a la capital, Barcelona. L'Ajuntament l'ha instal·lada aquesta vegada a la plataforma Marina del Fòrum. Es canvia així la ubicació anunciada inicialment, que era a les Corts. El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic. Amb música i animació a partir de les 7 de la tarda estarà prohibit l'accés al recinde amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
0: A més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats properes com l'Hospitalet, Terrassa, Mataró, Sabadell. Precisament Sabadell va vibrar amb els gols d'Espanya a la semifinal. I no és una frase feta. Ho va detectar la xarxa sísmica educativa del Geo3 Barcelona CSIC, que està obert a l'Institut Vallès.
2: L'aparell va registrar diferents tremolors coincidint amb alguns dels moments claus del partit, com el primer gol de penal d'Oyarzábal o el segon de Pedro Porro, que encarrilava més el pas a la final. També es va registrar un increment notori del moviment sísmic al final del partit. Tot plegat va coincidir amb la instal·lació de la pantalla gegant a l'amfiteatre del Parc Catalunya, que va plegar un bon gruix de sabadellencs que van seguir l'enfrontament. Una ubicació que, de fet, queda ben a prop de l'institut on el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hi té l'aparell de registre. Avui, doncs, es repetirà la pantalla gegant a l'emplaçament i podran tornar-se a registrar moviments similars.
0: Martorell i Sant Andreu de la Barca ultimen també els preparatius perquè centenars d'aficionats puguin seguir plegats al partit. Des de Sant Andreu, Televisió, Manel Gómez.
5: Després de 16 anys, Martorell i Sant Andreu de la Barca es preparen per viure una final d'un Mundial de Futbol. La selecció espanyola jugarà el títol davant l'Argentina i els dos municipis habilitaran pantalles gegants perquè l'afició pugui seguir el partit. A Martorell, després que la nau que no libera s'omplís de gom a gom durant la semifinal, la pantalla ara es traslladarà al Parc de la Sínia, un espai de més de 20.000 metres quadrats amb més capacitat per acollir els aficionats. I Sant Andreu de la Barca, la pantalla s'instal·larà a l'esplanada del Mercat Setmanal, on la ciutadania es reunirà per animar la selecció en la gran final. Tot està a punt perquè els dos municipis visquin una nit de futbol amb l'esperança de celebrar un nou títol mundial.
0: I aquesta final del Mundial ha coincidit amb la prohibició que tres municipis del Baix Llobregat han fet a l'ús de la pirotècnia. Així que guanyi qui guanyi, no es podrà celebrar tirant petards.
2: En concret, els ajuntaments de Castelldefels, Viladecans i Sant Climent de Llobregat són els que aquesta setmana han publicat un ban on expliquen aquesta prohibició. Els companys de TV han anat a preguntar als veïns què els sembla. Ens ho explica Andrea Martínez.
6: La mesura es va prendre arran de l'incendi forestal que va tenir lloc a Gavà la setmana anterior i que es va estendre en direcció a Viladecans i Sant Climent de Llobregat. La restricció s'aplica a tot el terreny municipal, incloent-hi espais públics i privats a l'aire lliure, i es manté com a mínim fins aquest diumenge 19 de juliol a la nit, després que jugui la final del Mundial de Futbol, per tal de prevenir possibles negligències o accidents al medi natural per l'ús de petards o focs artificials. Ara bé, la prohibició es podrà prorrogar si les condicions de risc es mantenen.
7: Si segueix aquest risc tan alt d'incendi, jo la prorrogaria més temps per evitar efectes majors, perquè després sempre es lamentem a toro pasado, que es diu, i així millor prevenir que curar.
8: O sea, yo sé que celebras que España gana el Mundial, o tal vez no, pero da mucha pena esos animales.
9: Yo pienso que en el casco urbano no, que hay demasiado, estamos demasiado en peligro últimamente. O sea, en la playa, que vayan a la playa y los echan allí, sí.
10: Más seguro.
9: Sí.
7: No cal la pirotècnia. Bueno, ni per aquesta celebració ni per cap. Per mi, realment la setmana passada vam fer les festes del mar, que hi havia pirotècnia, i jo realment l'estava veient i patia perquè, tot i que era la platja, hi ha zones molt seques i pensava, com se'n vagi una espurna, malament.
11: I sempre se puede celebrar sempre tardos con la família i se puede sentir igual.
6: Altres ajuntaments, com el de Sant Climent de Llobregat, han optat per mantenir les mesures fins al 10 de setembre. Davant d'aquesta situació, el consistori fa una crida a la ciutadania demanant màxima col·laboració i recorda la importància d'evitar qualsevol activitat que pugui generar espurnes o foc.
0: El Parc Natural del Delta de l'Ebre ha realitzat el 15è anellament de flamencs a la Punta de la Banya.
2: En aquesta edició s'han anellat prop de 400 polls, una actuació que forma part del programa de seguiment científic de l'espècie. Hi ha estat el company de Canal Terres de l'Ebre, el Daniel Cort.
12: Des de l'inici del projecte, al 2004, ja s'han identificat prop de 5.000 exemplars. Aquest seguiment permet elaborar una informació que permet estudiar els desplaçaments i l'evolució de la població d'aquestes aus. El director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Francesc Vidal, destaca la importància d'aquest anellament.
13: Precisament l'anellament el que ens serveix és per a conèixer com
10: se mouen els flamencs i moltes altres coses, de la seva biologia, doncs com que els anellem ara que han nascut enguany, no, encara no volen, per tant sabem quan han nascut i som la informació de quan poden viure, per exemple.
12: Enguany la colònia reproductora ha estat d'unes 1.500 parelles, de les quals han nascut aproximadament un miler de polls, unes xifres que el parc considera dins de la normalitat. Això permet reprendre l'anellament després que l'any passat no es pogués fer perquè molts polls no van sobreviure pels atacs d'alguns ocells marins com els gavians. L'anellament és una eina clau per conèixer l'estat de conservació dels flamencs i reforçar el paper del Delta de l'Ebre com un dels principals espais de reproducció d'aquesta espècie a la Mediterrània.
0: Continuem parlant de natura i de fauna perquè la Baixa Tordera registra la primera nidificació de gaig blau al Maresme. Des d'Ona Malgrat, Laura Tellez.
13: Així ho ha confirmat aquesta setmana l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera. La reproducció ha tingut lloc en una de les caixes niu instal·lades per l'associació en el marc del projecte Nius pel Blau, que l'entitat impulsa des del 2021 amb l'objectiu de crear nous punts de nidificació per a aquesta espècie a la plana agrícola de la Baixa Tordera. La iniciativa també inclou el manteniment anual de les caixes, el seguiment de la seva ocupació i la recopilació de les dades científiques. El gaig blau és una au migratòria que arriba a Catalunya durant la primavera procedent de l'Àfrica subsahariana per reproduir-se en ambients agrícoles oberts amb arbres dispersos i cavitats naturals. L'espècie està catalogada com a vulnerable al catàleg de fauna salvatge autòctona i està protegida. Segons Natmon, aquesta nidificació demostra que actuacions senzilles però sostingudes en el temps contribueixen a la recuperació d'espècies amenaçades quan van acompanyades de la conservació dels hàbitats agraris i fluvials. L'entitat també defensa la consolidació de la Baixa Tordera com un espai de gran valor ecològic que pot convertir-se, diuen, en un referent per a projectes de restauració i seguiment de la biodiversitat.
0: Obrim plana cultural i ho fem parlant de música i de festivals de casa nostra. Rick Astley va enlluernar el públic del Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle.

0: Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give You Up. Ashley és el segon artista que exhaureix les entrades en aquesta edició del festival després del també internacional Bryan Adams. En els dies que venen, l'escenari de Cap Roig acollirà artistes com la canadenca Diana Krall, el tenor peruà Juan Diego Flores, les artistes espanyoles Rosario Luz Casal o Malú i els locals Miki Núñez o els 31 Fam. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost, quan Miguel Ríos serà l'encarregat de cloure l'edició d'aquest any amb el seu rock andalús.
1: Més música, més festivals. Milers i milers de persones han passat aquest cap de setmana pel Festiuet, un dels festivals de referència de l'estiu a Catalunya i sobretot a la Costa Daurada. Ha viscut una nova edició a Salou, que ha tancat aquesta matinada després de la segona nit de festa.
2: I si no m'estima, cagar la vida, a cagar la vida.
3: Ronyonines amunt, d'on xugorri, que té manca la fresca.
0: En aquesta segona jornada hi han passat grups com Ginestà, l'Axambusto, la Gossa Sorda, Buós i Figaflaues, a qui escoltem, però també Leire Martínez, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, en el que va ser un dels moments més especials del passat vespre. La nit de divendres va ser el torn per als Pets, Detallets, la Fumiga, Doctor Prats, Nena de Conte i Juan Magán, entre altres. El festival continua consolidant-se amb una enorme presència de públic d'arreu de Catalunya, especialment del Camp de Tarragona i les Terres de Ponent, que gaudeixen d'una proposta que concentra grans grups i artistes de l'escena musical catalana i que cada vegada sorprèn més amb noms del pop i la música urbana.
1: D'altra banda, la nit 5.1 va posar la passada nit el punt final a la seva 11a edició amb una jornada marcada pel retorn dels Pets a Barberà de la Conca.
4: Jo vull ser rei, ser per tu i els caps de l'estat, tenir tot bé.
0: La banda de Constantí va actuar al municipi 36 anys després de la seva darrera visita en un concert emmarcat en la gira amb què commemora els 40 anys de trajectòria. El grup va repassar alguns dels grans èxits de la seva carrera davant d'un públic entregat. La jornada també va incloure les actuacions de Jaramago, que s'estrenava a les comarques de Tarragona, Rosie, els Espluguins, Llengua Morta i La Rauxa. A més, el festival va tornar a reservar un espai per a l'humor amb les intervencions de Laura Grau, Serapi Soler i Àlex Vila. Durant dos dies, el Viver de Celleristes ha acollit una programació que ha combinat música, monòlegs i vi de la DO Conca de Barberà i gastronomia.
1: Deixem la música ara per parlar de cinema. Els joves cineastes Fran Moreno Blanco i Santi Pujol de l'ESCAC han guanyat el Premi Especial del Jurat per a Estudiants del BAFTA britànic amb el curtmetratge Fúria.
0: L'octubre passat tots dos ja van guanyar el guardó a la millor direcció i millor guió per la mateixa obra als Premis SGAE Nova Autoria 2025 al 58è Festival de Sitges.
1: I Vic s'ha convertit de nou aquesta setmana en un aparador del cinema asiàtic a Europa pel Festival NITS. El certamen ha projectat més de 40 produccions de 10 països.
0: Amb les projeccions a la Bassa dels Hermanos i a l'Atlàntida se sumen nombroses activitats complementàries com tallers, espectacles i gastronomia que permeten conèixer la cultura d'aquests països asiàtics. Ens ho explica des del 9FM, Queralt Arias.
5: 44 pel·lícules asiàtiques de 10 països diferents s'han projectat aquesta setmana a Vic en el marc de la 23a edició del Festival NITS de Cinema Oriental. Des de l'organització fan molt bona valoració d'aquesta edició. Quim Cruselles és el director del Festival NITS.
6: El festival segueix fent de nexe entre la indústria asiàtica i també la catalana i espanyola per portar els títols més destacats al nostre país. S'ha tornat a unir un cinema popular de qualitat amb un cinema d'autor, demostrant que el públic ja el coneix, s'ha creat les seves franges, s'ha creat més públic nou també. Hem insistit encara més en potenciar el públic jove.
5: La hongkonganesa de Wei Witol, que ha guanyat el Gran Premi del Jurat, que otorga una menció especial a la sud-coreana Bosch. La resta del palmarès s'anunciarà aquesta tarda a la sessió de tancament. Divendres es van entregar els grans premis honorífics a l'actriu i campiona de Muay Thai, Saskia Van Rijsbeek, i a Ken Lo, que va recollir el reconeixement en nom de l'actor i artista marcial

0: dit en l'estrena de l'era Quique Álvarez.
1: I el Sabadell va perdre 2-0 contra el Castelló en el primer partit també de pretemporada a la Ciutat Esportiva de la Coma. A la primera federació masculina, l'Europa ha fet públic un missatge de comiat de Dai Benítez, el fins ara entrenador del primer equip.
0: Benítez assegura que ha viscut dues temporades inoblidables i meravelloses a la banqueta, però que era el moment de fer un pas al costat. Al seu entendre, afrontar una tercera temporada requeria tota la força i tota la il·lusió, i ha preferit ser honest. El seu substitut serà Josep Maria Giné, director esportiu del club i entrenador del filial.
1: Mentre que el Sant Andreu començarà la pretemporada demà dilluns amb Nacho González, ja recuperat a la banqueta.
0: Un equip que s'ha reforçat amb 8 fitxatges. La UESA s'estrenarà a Can Dragó davant la previsió que a principis d'agost comencin les obres al Narcís Sala per adaptar l'estadi als requisits de la categoria. La setmana vinent el club andreuenc farà una estada de 3 dies a Mallorca i dimecres 29 jugarà contra el filial precisament del Mallorca.
1: I a segona federació el Rau Radis torna demà als entrenaments. També ho farà l'OSPI a tercera i el Cornellà, que s'ha reforçat amb Pau Salvans, extrem procedent de l'Olot.
0: El Cornellà, a més, també ha anunciat en les darreres hores la renovació del lateral dret Bruno Lorente.
1: Canviem d'esport, parlem de bàsquet. Jordi Fernández, entrenador dels Brooklyn Nets, serà reconegut aquest diumenge com a fill predilecte de Badalona en una cerimònia que es farà a partir de les 6 de la tarda al Teatre Zorrilla. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
2: El nomenament de Jordi Fernández com a fill predilecte de Badalona va ser aprovat per unanimitat al ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària del 9 de novembre de 2024, en reconeixement a la seva carrera esportiva i al vincle que sempre ha mantingut amb la ciutat. El 13 de novembre d'aquell mateix any, una expedició de l'Ajuntament, formada per l'alcalde Xavier García Albiol, la quarta tinent alcalde Rosa del Amo i el líder del PSC a Badalona, Fernando Carrera, ja es van desplaçar a Nova York per fer entrega de la Venus de Badalona i el collar amb l'escut del municipi propi del reconeixement. Va ser al pavelló esportiu Berkeley Center, situat al districte de Brooklyn, i va ser llavors quan es van emplaçar aquest estiu per escenificar el nomenament com a fill predilecte de la ciutat. La jornada també inclourà la projecció gratuïta del documental From Badalona to Brooklyn, una producció dels Brooklyn Nets que repassa la trajectòria vital i professional de Fernández.
1: També en bàsquet, el Joventut ha fitxat a Quan Chetman, un ala pivot estatunidenc amb passaport italià.
0: Chetman ha signat per un any. El jugador de 2 metres i 6 centímetres arriba a Badalona després de dues temporades al Reggio Emilia Italia. La Lliga Endesa ha defensat les samarretes del Fuenlabrada i del Granada.
1: D'altra banda, el bàsquet Girona ha anunciat el cinquè reforç de l'estiu, Stanley Whittaker, base nord-americà de 31 anys.
0: Whittaker arriba procedent de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca. Fernando Sanemeterio, director deportiu del bàsquet Girona, creu que el jugador s'adaptarà molt bé a l'estil de joc dels gironins.
3: Stanley es un jugador con mucha experiencia en Europa, ha jugado en diferentes ligas, además de competiciones europeas, que creo que es algo que especialmente nos puede ayudar este año. Y el año pasado en el Petkim jugó precisamente. Y luego es un jugador muy completo en ambos lados de la pista. Creemos que que encaja muy bien en nuestro estilo de juego, nuestra identidad, ya que en defensa presiona muy bien el balón, es muy activo, tiene mucha intensidad y la transmite, y creo que puede defender hasta dos posiciones pese a su tamaño, se hace grande, es muy fuerte y ahí creo que nos va a ayudar mucho.
1: Parlem també d'atletisme perquè la lleidatana Mariona Armero ha guanyat la medalla d'or dels 200 metres a l'europeu sub-18 de Rieti, a Itàlia.
0: A més, ha batut el rècord d'Espanya fins ara en posició de Jael Bestué amb un temps de 23 segons i 57 centèsimes.
1: I en tenis taula, el català Vladimir Mayorov, de 12 anys, aspira a un doblet de medalles en l'europeu júnior de Gondomar, a Portugal.
0: Mayorov ha caigut a la semifinal individual sub-15, però encara ha de disputar la final per parelles juntament amb Luis Feguerl. Mayorov ja ha guanyat l'or en dobles mixtos sub-15 amb la polonesa Alexandra Navropka.
1: I un apunt en tenis, Paula Badosa disputa avui la final del torneig d'Àsia a Romania després de superar en semifinals l'eslovena Tamara Zidanec per 3-6, 7-5 i 7-6.
0: Badosa sortirà d'aquest torneig dins el top 80 mundial i s'assegura plaça per a l'Open dels Estats Units.
1: Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París, i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona d'uns 75 anys trobada aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, a la comarca del Segrià, concretament al costat de la carretera LP 7041, venint des d'Aitona. Pels vols de 3:15 es va rebre un avís en el qual s'informava de la desaparició. Immediatament es va iniciar la recerca d'aquesta persona que hauria sortit a passejar el seu gos. Els Mossos d'Esquadra, desplaçats al lloc dels fets, van poder comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència i el cas es troba ara sota secret de sumari. L'Ajuntament del municipi ha fet un minut de silenci aquest migdia i ha decretat a més 3 dies de dol oficial. I encara més successos, els bombers treballen des de 11:45 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat, això sí, que les flames no afectin a les edificacions annexes ni a massa forestal. En aquest sentit, recordem que aquesta jornada es torna a trobar marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el pla alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques, i el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més repartits en 23 comarques. Continua també restringint l'accés a 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i Espai Natural del Montmell Marmellà. I en mobilitat, la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams de velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i, a més, també davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams que afectaven fins a 180 quilòmetres de via. Avui, però, n'hi ha 40 menys, encara que s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. I en cultura, Rick Astley va enlluernar el públic del Festival Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle. Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant els seus temes més emblemàtics. I tanquem amb els esports. Recordem que el MetLife Stadium de Nova Jersey, amb capacitat per a 82.500 espectadors, serà l'escenari de l'esperada final del Mundial de Futbol aquesta nit a partir de les 9 entre Espanya i l'Argentina. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta passada matinada en un camp de panís a Soses, al Segrià. Pels vols de 3:15, els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca de la persona que malauradament es va trobar morta. Els Mossos d'Esquadra han comprovat que es tracta d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets, que estan sota secret de sumari. Desenes de persones han fet també un minut de silenci aquest matí davant l'edifici de l'Ajuntament del municipi. I els bombers treballen des de 11:45 d'aquest matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat que les flames no afectin a les edificacions annexes ni a massa forestal. En aquest sentit, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el pla alfa de risc extrem a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més. Continua més restringit l'accés a tres espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell, Marmellà. I seguim amb més successos. La Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes i fins i tot van arribar aquestes primeres denúncies, com diem, van arribar des de Ciutat Real, i els extorsionadors, van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixes de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Parlem també de cultura. Rick Astley va enlluernar el públic del Festival Cap Roig aquesta passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle. Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together, Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give You Up. I en els esports, aquesta nit es disputa la final del Mundial al MetLife Stadium de Nova Jersey. Davant de 82.500 espectadors, Espanya buscarà el seu segon títol davant l'Argentina de Leo Messi, que podria coronar-se amb el seu quart Mundial. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat, els de Barcelona i equips d'ADFs treballen des de primera hora de la tarda en un incendi de canyes i matollar al Prat de Llobregat a tocar de la carretera B250 que ha quedat tallada entre les autovies C31 i B20 a prop del Nus del Llobregat. En aquesta última via, a l'inici de la ronda de dalt, hi ha un carril tallat també entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat cap a la capital, cosa que provoca lentitud i aturades. L'avís s'ha rebut cap a 3:15 i el telèfon 112 d'emergències ha rebut unes 180 trucades. Els bombers de la Generalitat hi dediquen 10 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Segons dades dels agents rurals, la superfície afectada és d'unes 4 hectàrees. D'altra banda, recordem també que els bombers treballen des d'aquest matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. I més successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, al Segrià, pels vols de 10:45. Els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca que, malauradament, va acabar desembocant amb la troballa de la mort de la víctima. Els Mossos d'Esquadra han comprovat que es tractava d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets que estan sota secret de sumari. A més, desenes de persones han fet avui un minut de silenci davant de l'edifici de l'Ajuntament. Recuperem el tema d'incendis perquè estem en una nova jornada marcada per les altes temperatures i, per tant, amb aquest elevadíssim risc. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4 a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3 a 177 municipis més. A més, continua restringit l'accés a 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i Espai Natural del Montmell Marmellà. I pel que fa a mobilitat, la xarxa ferroviària catalana manté 183 trams, amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven només a una norantena de punts. I en els esports, el MetLife Stadium de Nova Jersey, amb capacitat per a 82.500 espectadors, serà l'escenari de l'esperada final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina, que es disputa aquesta nit a partir de les 9. Els espanyols busquen el seu segon Mundial i els argentins el seu quart. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat, els de Barcelona i ADF treballen des de primera hora de la tarda en un incendi de canyes i matollar al Prat de Llobregat, a tocar de la carretera B250, que es troba tallada entre les autovies C31 i B20, prop del nus del Llobregat. En aquesta última via, a l'inici de la Ronda de Dalt, hi ha un carril tallat entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat cap a Barcelona. L'avís s'ha rebut cap a 2:45. Els bombers de la Generalitat hi dediquen 10 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Segons dades dels agents rurals, la superfície afectada és d'unes 4 hectàrees. A més, els bombers continuen treballant des d'aquest matí en un altre incendi, en aquest cas a una masia a Aiguaviva. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest cap de setmana que ha estat molt estable al conjunt de Catalunya, amb una tarda que hem tingut el creixement d'alguna nuvolada tímida, això sí, a punts del Pirineu, i amb un migdia que ha tornat a ser de ple estiu al conjunt del país, amb unes temperatures que, sobretot a l'interior de Catalunya, s'han mogut al voltant dels 36 a 39 graus i la xafogor ha continuat estant molt marcada a bona part de la costa i prelitoral català. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb la mateixa dinàmica, amb aquesta estabilitat que fa molts dies que ens acompanya, ambient molt assolellat, que a la tarda podrà créixer alguna nuvolada sobretot al Pirineu i punts a la Costa Daurada, amb unes temperatures que inclús podran ser una miqueta més elevades, superant els 40 graus al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, i amb aquesta xafogor que encara ens perseguirà. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu molt bona setmana.
1: I a banda del tall de trànsit derivat d'aquest incendi, ja posem ara especial atenció a l'autopista P16, que hi ha carrils tallats a Sant Celoni en sentit Barcelona, també a Montroig del Camp en sentit nord, a causa d'un accident en aquest cas que ha implicat 4 vehicles, també carril tallat a Mollet del Vallès en sentit Girona i a Llinars del Vallès cap a Barcelona, com diem tots aquests, a l'autopista AP7. Continuem amb successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta passada nit en un camp de panis a Soses. Pel vols de 3:15, els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta zona del Baix Segre i van acabar trobant el cos sense vida. I en els esports, compte enrere per la final del Mundial que es juga aquesta nit a partir de les 9 al MetLife Stadium de Nova Jersey. Espanya buscarà el seu segon Mundial davant l'Argentina de Messi, que podria aconseguir el seu quart. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: ready for this?
1: Oh, now my grass. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat, els de Barcelona i ADF treballen des de primera hora de la tarda en un incendi de canyes i matollar al Prat de Llobregat, a tocar de la carretera B250, que ha quedat tallada entre les autovies C31 i B20, prop del nus del Llobregat. Recordem també que els bombers continuen treballant en un altre incendi, en aquest cas des d'aquest matí, a una masia d'Aigua Viva. I precisament donem un cop d'ull al trànsit perquè a hores d'ara hi ha diverses afectacions a la xarxa viària a banda d'aquesta que hem comentat per l'incendi al Prat de Llobregat. Per això, connectem en directe amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara la B250 està tallada al Prat de Llobregat en tots dos sentits per un incendi de vegetació. Pel mateix motiu, a la B20 s'ha tallat un carril entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona i hi ha retencions en aquest tram. A l'autopista B7 hi ha retencions en diferents trams entre Hostalric i Santa Maria de Palautordera i de Llinars la Roca i Montornès en sentit sud. A la mateixa B7 hi ha 6 quilòmetres de retenció a Montroig del Camp en sentit nord per un accident. També hi ha lentitud i aturades entre Santa Oliva i Santa Margarida i els Monjos i de Vilafranca Sud en sentit nord. A l'enllaç de la C31 amb la C65 hi ha retencions de Platja d'Aro i Llagostera en sentit Vidreres. A més, a la C65 hi ha hagut un accident a Santa Cristina d'Aro en sentit nord i s'ha restringit l'accés cap a la C250Z. També comentar-vos que la Nacional 340 i a Coll Vendrell en sentit Barcelona a la 2 hi ha retencions a Jorba en sentit Barcelona a la C31, retencions a Vilanova i la Geltrú i de Gavà al Prat de Llobregat en sentit nord. A la C32 hi ha retencions a Sitges i de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i a la ronda d'Alcoa entre el nus de Trinitat i Horta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Moltes gràcies. Mireia, ja seguim parlant ara de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta aquesta passada nit d'una dona de 75 anys en un camp de panís a Soses, al Segrià. El cas es troba sota secret d'actuacions. Recordem també que desenes de persones han fet un minut de silenci aquest migdia davant de l'edifici de l'Ajuntament i que el municipi ha decretat 3 dies de dol oficial. En matèria d'incendis, recordem que de cara demà el Pla Alfa es mantindrà activat amb el nivell 4 de risc extrem a 37 municipis de 7 comarques i amb el nivell 3 de perill molt alt hi haurà 219 municipis més de 23 comarques i continuarà restringit l'accés als 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'Espai Natural de Montmell, Marmell. I en els esports, recordem, queden ja només 2 hores, ara ja menys, per a la final del Mundial entre Espanya i Argentina, que començarà a partir de les 9 a Nova Jersey. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat el foc que a primera hora de la tarda ha cremat canyes i matollar al Prat del Llobregat. Per la proximitat de les flames s'ha tallat la carretera B2.

0: 250 en tots dos sentits de la marxa, i a hores d'ara aquesta carretera continua tallada i també s'ha bloquejat un carril de la ronda de dalt entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat en direcció Barcelona. A conseqüència dels talls, les dues vies han acumulat lentitud i aturades de trànsit durant aquesta tarda, i a hores d'ara encara n'hi ha algunes. Segons les xifres dels agents rurals, el foc ha calcinat unes 4 hectàrees i en les tasques d'extinció també hi han treballat les ADF i els bombers de Barcelona. Més successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, al Segrià. Pels vols de 10:45, els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca, que malauradament va acabar amb la troballa de la víctima. Els Mossos d'Esquadra van comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets, que estan sota secret de sumari. Avui desenes de persones han fet un minut de silenci davant de l'edifici de l'Ajuntament i el municipi ha decretat 3 dies de dol oficial. Recuperem el tema dels incendis, perquè els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem a 37 municipis de 7 comarques. A més, es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis més. També continuarà restringit l'accés als 3 espais naturals que estan restringits durant tot el cap de setmana: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. A banda d'això, es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un foc i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat. I en cultura, recordem que Rick Astley ha enlluernat el públic del Festival Cap Roig aquesta passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i un humor britànic també a formar part de l'espectacle. Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant els seus temes més emblemàtics. I tanquem amb els esports. Estem ja a menys d'una hora per a l'inici de la final del Mundial, que es disputarà al MetLife Stadium de Nova Jersey, davant de 82.500 aficionats. La selecció espanyola buscarà el seu segon títol mundial davant l'Argentina de Leo Messi, que buscarà el seu segon consecutiu. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. Un infant de 6 anys ha mort a una piscina de Calella al Maresme, segons ha informat Protecció Civil. L'avís s'ha rebut a les 6 d'aquesta tarda. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs. També els Mossos d'Esquadra i la policia local s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Es tracta de la 7a víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. I més successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta nit passada en un camp de panís a Soses. Pels vols de 3:15, els cossos d'emergències van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca d'aquesta persona.

0: persona que malauradament es va trobar sense vida. Els Mossos han comprovat que es tracta d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent ja s'ha fet càrrec del cas, que es troba sota secret de sumari. Desenes de persones han fet avui un minut de silenci davant de l'edifici de l'Ajuntament. I en matèria d'incendis, els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat el foc que a primera hora de la tarda ha cremat canyes i matollar al Prat de Llobregat. Per la proximitat a les flames s'ha tallat la carretera B250 en tots dos sentits de la marxa i també s'ha bloquejat un carril de la ronda de dalt entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat. Segons les primeres xifres dels agents rurals, el foc ha calcinat unes 4 hectàrees. En les tasques d'extinció també hi han treballat les ADF i els bombers de Barcelona. No deixem de parlar d'incendis perquè els agents rurals informen que per demà dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi un dia més el nivell 4 per perill extrem a 37 municipis de 7 comarques i a més s'activarà també el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques més. Continuarà també restringit l'accés a 3 espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. Per tot això es demana extremar les precaucions per evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat. I en els esports, a hores d'ara, comença la final del Mundial de Futbol al MetLife Stadium de Nova Jersey, davant d'uns 82.500 espectadors. Les seleccions d'Espanya i l'Argentina s'enfronten. Els espanyols buscaran la seva segona estrella, mentre que l'Argentina, liderada per Leo Messi, buscarà el que seria el segon Mundial consecutiu i el quart de la seva història. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Eduard París. Un home de 76 anys i de nacionalitat francesa ha mort avui a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, segons ha informat Protecció Civil. L'avís s'ha rebut a 2:15 de la tarda. La víctima s'estava banyant quan s'ha desmaiat i els socorristes l'han tret de l'aigua. Tot i que han fet les maniobres de reanimació, no han pogut salvar-li la vida. En el moment de l'incident hi havia servei de vigilància i onejava la bandera groga. Des que va començar la campanya de bany el 15 de juny, ja són 12 les persones que han mort a les platges catalanes. I d'altra banda, un infant de 6 anys també ha mort, en aquest cas, a una piscina de Calella, al Maresme. Segons ha informat també Protecció Civil, l'avís en aquest cas s'ha rebut a les 6 de la tarda. El Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs. També els Mossos d'Esquadra i la policia local s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Es tracta de la 7a víctima mortal banyista, en aquest cas, a les piscines catalanes, des de l'inici de la campanya de bany. I encara més successos, perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys en un camp de panís a Soses. Pels vols de 10:45 de la nit passada, els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca, que malauradament

0: Malauradament, va acabar amb la troballa de la víctima mortal. Els Mossos d'Esquadra van comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent ja s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets, que es troba sota secret de sumari. Avui, desenes de persones han guardat un minut de silenci davant l'edifici de l'Ajuntament i s'han decretat 3 dies de dol oficial. I els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat el foc que a primera hora d'aquesta tarda ha cremat canyes i matollar al Prat de Llobregat. En aquest cas s'ha hagut de tallar la carretera B250 en tots dos sentits de la marxa. Segons les primeres xifres dels agents rurals, el foc ha calcinat unes 4 hectàrees. En les tasques d'extinció també hi han treballat les ADF i els bombers de Barcelona. De cara a demà, els agents rurals informen que la previsió del Pla Alfa és que s'activi al nivell 4 per perill extrem a 37 municipis de 7 comarques i el nivell 3 en perill molt alt a 219 municipis més de 23 comarques. Es continuarà també restringir l'accés als 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. I en els esports, en joc des de les 9 de la nit, la final del Mundial de Futbol dels Estats Units entre Espanya i Argentina. Al descans, el resultat és d'empat a 0. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Ona Malgrat.

0: anar malgrat. Ona malgrat.
1: Ona malgrat 107.4.